Aquests són els nostres consells. Que veus debilitats. Si noteu que els vostres cabells estan dèbils i presenten un aspecte fi i debilitat, doneu-los un massatge després de cada rentada. Aquest massatge, amb una mescla de mitja quarada sopera de vinagre dissolta dins un tassó petit d'aigua. Després del massatge, aclarir amb aigua tova.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan dorm, mai no plora. Se diu irònicament de qualcú que no obre bé sinó quan dorm, o sigui, no mai.

0: Ramon Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Soy Rogelera Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

Podia fregir alls perquè boten i acabeu cremant-vos? Per evitar-ho, feis un tall en forma de creu a la base dels alls. Veureu com el problema s'ha acabat.

0: nom Antoni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això ens ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser malament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. El pare Antoni Frontera.
2: Paris, la vie, c'est jolie.

coneguem les nostres dites i refranys. De que allà no en ve cap mal. Si ets persona xerradora, molt del que diguis te pot perjudicar. Si calles, no.

Ràdio Murta, Ràdio Murta. Si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Ses cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la mano.

Aquests són els nostres consells. Tota l'olor de les roses. Si vos decidiu a plantar un roser a que vostre i voleu que vos faci roses amb molta d'olor, poseu a prop de les arrels trossos de pell de plàtano.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de 15 anys té gavatx i no té mans. Vol dir que els lots d'aquesta edat mengen molt i treballen poc.

0: Amba Lluís, des d'aquí, des de Senyol.
1: Mira, és la meva Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

coneguem les nostres dites i refranys. Un clau treu l'altre clau. Vol dir que una dificultat resol una altra.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Taques de goteres. Podeu reduir la taca que ha aparegut en el sòtil o en terra com a conseqüència d'una gotera o una filtració. Per fer-ho, tan sols heu de fregar la zona amb una mescla d'aigua i lleixiu a parts iguals.

Coneguem les nostres dites i refranys. Saigo nega, però no es nega. Doble sentit de negar, ofegar-se, i negar, dir no. Saigo s'ha de donar en a qui l'amor demana.

0: Amb Catalunya Central. Companyeres de feina d'un font de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Chip-chap. Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip-chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb Chip-chap. Chip-chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip-chap.
1: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
2: Hola, Ràdio Murta, som la Caldona de Sant Oliva, mano. Per qualsevol dematí, la setmana que ve, me pot posar una cançó d'en José Redós que se titula Egoístas. Pues ho som, un poc, no? Me creia que és la darrera cançó, que ha treta. Bueno, pues la vull dedicar, lo primer, pel meu fiol. I salt, que se m'ha va anar. Sense esperador, perquè mai ho esperàvem en això, dia 12. I també, molt especial per mi home, que és la nostra filla, nostra neta, que per tota la família, i també molt especial per la Lluïsa Dinca, que la vaig sentir dos de matins. Jo ara no estava molt en Ràdio Murta, que és el nostre ràdio. De fa molts d'anys, Manu. De vez 15, me pareix que em fa de vez 15. No sé dir res més. Bueno, més entenc jo. I també la vull dedicar per Maria de Petra, per Tomàs Navarro, per Neulari i el seu papito, per la Carmen de Son Ferre, ja vol estigui, per tots els que mos falten. I també per totes aquestes amigues que mos han apoyat tant, elles ho saben, que mos veiem el dijous, encara que qualque dijous he fallat, per motiu personal, per supuesto. I també per tots, Ràdio Murta. Gràcies, Manu, per tu i per en Vicent, lo millor de lo millor. I espero que tota la teva família estigui bé. Gràcies, Manu. Un bé.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: el que la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir Angelitos Negros. Un machín. Si te va bé, posa-lo. Perdona que m'he passat un poc en sora. Però bueno, si no és avui, posa-lo per demà. Vale? Moltíssimes gràcies.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Hola, bones tardes, Manu, i de Santa Maria de Calonja. M'agradaria, si també es fes puigues, a posar-me la cançó Tocar Barrica, de la Rubió, dedicada a Nadal de Sorta. Perquè és una de les coses que sempre em fa favor i, o sigui, que de qualsevol manera l'he de ser contenta. Que li diguin tot el meu carinyo. I la dedico a tots vosaltres, a la mamà, per tu, per mi, per la teva dona, i un beso i una ferrada molt forta. Vale.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Els estius, ses berenades, ses excursions...
2: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
3: Hola, som la Cati de Llumajó, bon dia. M'agradaria escoltar una cançó de Juan Andidad. La cançó que voldria escoltar és la de 25 anys de Ràdio Murta, la darrera que va fer. Se la dedic, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. I un beso molt fort per tu, Manu. I moltíssimes, moltíssimes gràcies.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: qué bonita.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
3: Bon dia, Manu. Ana Maria de Petra. Te crec per vos per demà. Me pot posar una cançó. Un popurri de Manolo Escobar i una cançó de Sari. Sé que a tu t'agradi, però jo de Sari em sé molt però no sé quines són. Una cosa sí que t'agradi. Jo li dic a la Francisca de Menorca, nena meu amo, a la Nati de Sant Oliva i a la Coloma, a la Tomàs Navarro i a la Miquel, que està en Portichol, ara sé on està, i a la Miquel de Portichol. Llavors, a l'hora de dir, a la Lluís Sarinca. I a Maria Magdalena de Santanyí. I a tu, i a tota la teva família, i a mi, i a la dona. A tots. I a la Belciana de Petra. Francisco Monall i a la seva dona. A en Martí Cremell i a la seva dona. A la Cati, la seva filla, i a la seva amon en Joan, del casino. A la Bel. A la Bel de Brollidor, i a Bernat, en la Marga i en Carles de Brollidor. I en Joan de Can Salom. I sa mare, en la Magdalena, sa mare. I tot el que feia a la Ràdio Murta, en Mateu Bellassa, i en sa dona. I en Simó i en Maria. I en la Francisca de Joan i en seu home, i en Maria Antònia de la Carnisseria. I en Magdalena de Sant Guineu. I en Joan de Sestany i la seva dona. I la mare d'una belciana, que ha de ser 100 anys. Té 99 anys, ha de ser 100 en setembre. També els hi dedica a ella. I en Tolo i la seva... I en Cati, l'anciano. I a tots, a tots, a tots els que criden a Ràdio Murta. I a Maria de Palma, la peluquera. I a tots. I a tots els meus fills, mai pensava. A tots els meus fills i a tots els meus nets i vinyetes. Vinyetos, a tots. A tots. Jo els envio una vegada molt fort que no els puc dir tot el que van fer per com pare. Jo. Una vegada molt fort a tots els meus fills. I són les meves netes. A tots. Per demà si pot ser, Manu. I el que he dit també a tu. I a tots els que criden a Ràdio Murta. A fixar-hi que no hi criden. A tots. Fins una altra. Adéu.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54

0: El DJ okay? DJ Manu.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
3: Hola Darío Murta, mire, quería dedicar una canción, se la dedico a Juana de Pamañola. Juana, te dedico esta canción. Bueno, primero, cambio de pareja, quiero. Que como a ella le gusta mucho Valia, a mí también me gusta, pero no sé. Pero como ella sabe, pues Valia mucho. Y a todos que les guste. Gracias Darío Murta.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Hola, som en Joan. Volia fer una dedicació en el programa de cançó d'una copa de xampany d'Empardo. Vinga, per avui. Gràcies.

0: nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombres, Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspà Bou.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita.

aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Per aquelles persones que se passen el dia davant de l'ordenador, lo normal és que tornin a casa seva amb els ulls cansats. Per relaxar-los, es va aplicar durant un parell de minuts una tallada de pepino damunt els ulls tancats.

Sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar. En poques paraules, ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

coneguem les nostres dites i refranys. Bé va, i ell redolava. Es diu d'un que sempre diu que va bé, encara que li vagi malament.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, riaes i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap, Chip Chap. Benicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu!

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

coneguem les nostres dites i refranys. Segons el lot, les juguetes. Indica que cal tractar cadascun de manera adequada a la seva manera de ser.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: São Ângelo da Maria da Salute.
1: Santa Margarida da Marratxí. Andacache, Menorca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: mam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som l'Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a Ràdio Murta.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tota una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Madurar els plàtanos. Quan compreu plàtanos que estan molt verds, podeu accelerar la seva maduració si les emboliqueu en paper de diari. Les heu de deixar a temperatura ambient un parell de dies. Depèn de lo madurs que vos agradin.

coneguem les nostres dites i refranys. Cada campana fa el seu so. Ho diuen per indicar diversitat de parers, que les opinions estan molt dividides.

altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada divendres a les 5:30 de l'hora baixa aquí, a Ràdio Murta.

0: parada, avui per que no fa tanta, però vamos, tinc ventiladors per tot mullat, ja bon baix, ventilador va,
1: I ventilador i ventall a mà, ventall i botella d'aigua, que no falti.
0: Botella d'aigua, em veig, tanco una dins de nevera i cada tant vaig i me faig un tassó però ben gros,
1: Molt bé, molt bé. D'això s'ho trata.
0: Gràcies, Manu.
1: Gràcies. Gràcies.
2: I d'ací diumenge mos varen tratar de lo millor a sa pobla recoman, que anau aquest estiu, maldament faci calor. A disfrutar del mercat de Sa Pobla perquè trobeu de tot, fruita, verdura, roba, és una passada, és una passada. I a prop, no massa fora de Sa Pobla, hi ha un poble fantàstic també com és Muro. I a Muro, sa tenda de roba d'home, Gaspar Bou. I sa madona de Gaspar Bou, sa meva amiga Margalida Aguiló, ahir la vàrem entrevistar perquè ahir feia els anys.
3: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en Muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
4: Hola, soy Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: 203-674. 664-203-674.
1: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas, para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
0: Esportles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Veus de porc, escabetx, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa. Així és, Esbrollador Esportles. Hi ha molta gent que s'ha volcat amb el desastre de Veneçuela. No és així? Jo, maldament, sigui molt simbòlic, m'ho he de permetre que posi un poc de música d'artistes veneçolans, de cantants dels més destacats d'aquest país tan mal ferit, que només li faltava això, tenir dos terratrèmols els més potents dels darrers 100 anys. Només els hi faltava això. Només els hi faltava això en aquesta pobra gent. Jo, com vaig dir, mon pare va estar a punt de néixer a Veneçuela. El meu predí jove va néixer a Veneçuela, imagina't. Bueno, un dels artistes més destacats, sense cap dubte, és en José Luis Rodríguez, el Puma. Vamos, Real!

0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.
1: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Vols vendre esteuà i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar? En Bona Gent, tu restaurante de comida mallorquina en Palma, te esperamos con platos tradicionales llenos de sabor, hechos con el cariño de la cocina de siempre. Nos encontrarás en la calle Ferro número 12, en Santa Catalina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bona Gent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras. Però atenció, perquè Bona Gent tancarà per vacacions d'aquest divendres dia 3 de juliol fins dimarts, dia 14 de juliol, que tornen a obrir. Però això no és tot. Els amics de Bona Gent estan preparant un cap de setmana, uns dies fantàstics a Sa Coma. Sa Coma i Los Encantos de Mallorca. Descubriendo Mallorca con Bona Gent, del 11 al 13 de julio. Relájate, disfruta, descubre. Atenció, perquè és tot inclòs, todo incluido. Entrada con comida y salida con comida. En l'hotel incluido, pues las comidas incluidas, actividades y tiempo libre, ambiente agradable y abierto a todo el público, con un precio súper especial. Y si quieres, con autocar opcional. Lo que has de fer és reservar la teva plaça tot d'una, quan abans millor, telefonant en el 641-756-289, como lo oyes, allá tu reserva, llamando al 641-756-289. Vive Mallorca, disfruta, relájate, recuerda, plazas limitadas, reserva ahora. Y no t'oblidis de que aquest divendres tanquen per vacacions menys de dues setmanetes. Tornen dimarts, dia 14 de juliol a la Santa Catalina. Bona Gent. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb aquí xerrant.
2: Amb en Maria de Tegre.
1: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Una cançó de Mau Escobar, un poc corre.
1: I a qui ho dediquem?
2: En el meu amo i en el meu fill.
1: Molt bé, i dorm atent la posant, d'acord?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, bones tardes. I de la nit d'aquest divendres fins dia 14 de juliol estarà tancat el centre social Bona Gent i mos recomanen que faceu les reserves ja per anar a Sa Coma amb ells de dia 11 a dia 13 de juliol, amb tot inclòs, amb un preu superespecial, amb autocar opcional. Només has de fer les reserves en el 641-756-289. ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: I d'ací, d'ací, avui de matí, aprofitant que estava per Sant Ferriol, he pegat un bot fins que en Juanito Vives. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes, hola.
3: Hola, bona tarda, Manu.
2: Amb qui xerram?
3: Amb el Lluís, aquí, de Marcó.
2: Què hem d'escoltar, Lluís?
3: Després d'escoltar un mes o va, i mos tindrà el previsió dedicada a tot i que ve o van, que han perdut tot, tot, quan hi ven, n'hi ha molt. I també que he voluntariat, n'hi ha molt d'espanyols.
2: Així és.
3: Per tot Déu.
2: D'acord, i d'ara mateix la posam. Gràcies, Lluís. Ai,
3: ai, gràcies.
4: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

0: gracias.
1: ¿Qué tal, mi querido Manu Blanco? Aquí tu amiga Shaila Durcal, mandándote un beso enorme. Ya sabes que te quiero mucho y espero que tus oyentes estén disfrutando. Os quiero mucho, un beso.
2: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. La Txell menos quart de Sorobaixa, anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Lluís Serinca.
2: Qui hem d'escoltar, Lluís, eh?
3: Vull escoltar Bombero de Mano Blanco.
2: A qui ho dediquem?
3: A dir quines bomberos, que crec que tenen feina per a prou fer, eh? Perquè per postulint, per tot, jo què sé. Perquè a mi el meu fill ja n'hi vivia. Tenen moltes amistats. I ja està, i a tu estic fent. Moltes gràcies, Manu.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Gràcies, bones tardes, Manu.
2: I de la veritat que per fer el videoclip d'aquesta cançó vaig comptar amb la col·laboració del cos de bombers. Sí. Me'n vaig a Manacó i ara torna.
4: Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacó. Xarop, plaça Ramon Llull, ja toqueu a tornar.

www.radiofly.com. A continuació tindrem una selecció musical fantàstica en lo millor d'artistes veneçolans com en José Luis Rodríguez el Puma, en Carlos Baute, en Ricardo Montaner, en Franco De Vita, entre d'altres. I també fa 3 anys de la mort d'Ana Carmen d'Espanya, d'Ana Carmen Sevilla. Així bon anem amb una ferrada forta del teu amic Manu Blanco. Això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu on esteu, amics!

0: Dámela.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

ballots que formen part del dia. El cafè de primera hora, una menjada tranquil·la, un sopar que s'allarga. I a Manacor, xarop ha tornat per acompanyar cada moment. Berenars, dinars, sopars i bon ambient. A la plaça, Ramon Llull, xarop, el teu lloc de sempre, renovat.

perdó, més 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol.

Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.

Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.

0: S-a acabat?
1: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dinar? De Sol Serrer.
2: Anem a un sastre de Villafranca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta...

Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se'n reduirà quasi per complet.

coneguem les nostres dites i refranys. Ametler abundós, agre segur. No és fàcil que sense cost se puguin aconseguir coses d'algun valor.